Aquests són els nostres consells. Pegamento ben tancat. Quan teniu a tancar un tubo de pegamento, unteu amb un pot d'oli per al lloc on surt el mateix. Així no s'aferrarà a estar i el podreu obrir sense problemes quan el torneu a haver d'utilitzar.

coneguem les nostres dites i refranys. Més aviat s'agafa un mentider que un coix. Els mentiders cauen aviat en les seves mentides.

Bon dia, estimat Manu. Espero que hagi passat un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot tot el dia. Escolta, amb música ni te pot quedar curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

Aquests són els nostres consells. Depilació. Si vos preniu una aspirina una hora abans de depilar-vos, la inflamació de la pell se reduirà quasi per complet.

0: Gracias.
1: Coneguem els nostres dites i refranys. Feina fins a rebentar i menjar fins a esclatar, i qui té pena plorar. Ho diuen els qui són amics de treballar, però també de menjar molt.

sense tu no és lo mateix cada dia. M'agrada molt pensar en tu. M'ho dit de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i et soc un sol

Aquests són els nostres consells. Canonades sense olors. Per evitar els mals olors d'alguns desaigües de la cuina o del bany, talleu una llimona per la meitat i utilitzeu-la com a tap. Absorbirà els olors de la canonada. Canvieu la llimona totes les setmanes.

coneguem les nostres dites i refranys. Si el cel no en volen, a l'infern en preguen. Vol dir que si a una banda són mal rebuts, a una altra m'ho sol·liciten.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

saludar a tothom. Som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar tots els oients i ses oientes de Ràdio Mortadà. I també en el meu amic, el Peix Xirós, el Mare Blanco, t'estim, amic, t'estim.

vol donar a conèixer la seva empresa, vol donar a conèixer els seus productes, Ràdio Murta el pot ajudar. Perquè per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rullà 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rullà 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
1: Atenció, Mallorca, arriba una de les cites més dolces de l'any, la Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa, viu la demostració de xapar albercocs i balla amb la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis.
2: Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aproveche ahora nuestra oferta de GIF con 20 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900 535 961 o entre en alarmastrablisa.es. Trablisa, 50 años protegiendo lo que más le importa.
3: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
4: Servim per tot Mallorca.
3: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
5: Telèfono 971 44 31 44. 971 44 31 44.
6: Aigua potable!

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Mura.

Aquests són els nostres consells. Eines sense rovell. Les vostres eines no s'arrobaran si poseu dins aquest sou les guardeu un guix, carbó o una bossa amb arròs perquè absorbesqui la humitat.

0: Itàlia i frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això ens hauríem de fer mirar, eh? Perquè això de ser enamorament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... Bueno, que passis un bon dia. De part d'Antoni Frontera.

0: Cada dimecres a les 10 del vespre vos esperam a Benestar 360 a Canal 4 Televisió. Un programa que vol ajudar a viure millor amb consells útils d'especialistes en salut, ment i benestar. Perquè l'objectiu és clar, viure molt d'anys però sans i feliços. No ho oblideu, Benestar 360, cada dimecres a les 10 del vespre a Canal 4 Televisió.
1: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
2: Atenció, Mallorca, arriba una de les cites més dolces de l'any. La Fira de Salvarcoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats del Barcoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb sa xef Pipa, viu sa demostració de xapar el barcot i balla amb sa música popular. T'esperam a sa Fira de Sal Barcoc de Porreres. No hi faltis.
3: Este 3, 4 y 5 de julio prepárate para reír sin parar. Llega al Trui Teatre el nuevo espectáculo de los morancos Bota Antonia. Humor, música y toda la chispa de César y Jorge Caraval en un show lleno de sorpresas. Los Morancos, del 3 al 5 de julio. Entradas a la venta en truiteatre.es.
4: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá. Tu hogar, tu calor, tu tiempo.
5: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç.

aquesta vida no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria de Noguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.

0: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des d'on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú, la vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam!
1: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
2: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una Apiment? No ho dubtis. Ets Apiment.
3: Voleu postres?
4: Són quines a colonet.
5: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
6: I de colonet per tothom.
4: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
7: Molt bon dia. Doncs sé jo, Madó Pereta. I aquí a Ràdio Murta li vull demanar al senyor Mano Blanco una cançó que sempre m'ha agradat. Eloís, de Tino Casal, per començar el dia amb força i alegria. Gràcies, Ràdio Murta.

0: Repetimos Galicia, tierra de sabores. Prueba lo mejor de Galicia y el norte de Portugal en un solo viaje. Vamos a Padrón, cuna del apóstol, y a Combarro para sentir la tradición. Cruzamos a Portugal para recorrer Bayona y subir a Santa Tecla con esas vistas brutales al Atlántico. Y ahí mismo disfrutaremos de una excelente mariscada incluida. Subiremos a un catamarán por la ría de Arousa y allí mismo tendremos degustación de mejillones frescos con vino directo del mar a tu mesa. Y como broche final, tendrás tiempo libre en Valença Domiño para compras, para llevarte un recuerdo o ese capricho que llevas buscando. Apúntate a Galicia con OK Travel. Contacto Jacqueline 664-203-674.
1: Atenció, Mallorca, arriba una de ses cites més dolces de l'any, la Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa, viu la demostració de xapar albercocs i balla en la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis.
2: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess by Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess by Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
3: Hola, sóc la Cati de Llucmajor i m'agradaria escoltar una cançó de Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és la que va treure de Ràdio Murta, la primera. Se la dedico, com sempre, a tots els que escolten Ràdio Murta, a ma mare, en Antoni de Llucmajor, en el meu fill, en el meu net, i a tu, Manu, te mando una abraçada molt forta i també per la teva família. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.

0: Aquella millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
1: Restaurante Can Gefat. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gefat. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. 74-26-62. Can Gefat. Som en Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres y Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
4: Hola, Radio Murta, son Antoni Campomada Pollensa. Me agradaría escoltar una cançó de los módulos Todo Tiene Su Fin. Y dedicarla, bueno, a la meva família, com sempre, más o menos, y después también especialmente a la meva germana y al meu cunyat. Venga, gracias.

0: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
1: Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
4: Hola, buenos días, oyentes de Radio Murta. Soy Elena de Invencibles y quería dedicar a todos mis compañeros de Invencibles la canción de Hoy toca ser feliz de Mago de Oz, porque todos los días hay que ser felices. Venga, un beso, chicos.

0: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
1: En Baleares, miles de casas de campo y pequeñas urbanizaciones solo pueden tener internet lento e inestable. Una conexión a internet que produce cortes y lentitud. Pero existe una tecnología inalámbrica que en Iberred llevamos instalando desde el 2007 con más de 26.000 instalaciones. La tecnología WiMAX, instalada por Iberred, da internet de alta velocidad a las casas de campo y residencia de fuera de núcleos urbanos. Más información en nuestras oficinas, en iberred.es o en el 971078103. Iberred, especializados en llevar internet donde otros no llegan.
2: Els estius, ses berenades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tot una vida compartint moments.
4: Gràcies per la música que mos poses. I ara m'agradaria sentir Angelitos Negros, per Machín. Ara no me'n recordava, perquè la memòria me falla i cada fallo que me fa, pues me deixa aplanada. Moltes gràcies, però...

Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelme, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.

Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat.

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971-24-66-78.
3: Bona tarda, Nando. Som la Maria de Petra. Secret, per veure si per dir... per demà me podes parlar dues cançons. Una de Maria del Monte i l'altra d'en Pablo Alborán. Jo he de dir que era el meu amo, el meu fill, la meva germana Catalina, en el meu nebot, la filla de Catalina, i les netes, a totes. I una vegada molt forta en el nebot de petit que tenim. I a tots que criden a Ràdio Murga, a la família. I en el Francisco de Menorca, en el Nati de Sant Oliva, en el Tomàs Navarro, en el Miquel de Portichol, en el Lluís Adinca, en la Maria Antònia de Santanyer, Ana Maria Magdalena de Falanich, Ana Maria Magdalena de Santanyí, Ana Joana de Campos, i a totes que criden a Ràdio Murta, i a Nati de Sant Ferriol, i a Antoni de Lloret, a en Lluís de Manacó, a en Pedro de Sacaloni, i a Ana Maria Magdalena Stein de Porto Cristo. I a totes que criden a Ràdio Murta i de Petra, a la Florentina de Petra, a la Belciana, a la Francisco Munà i a la seva dona, a la Martí Caramella i a la seva dona, a la Joan de Sestany i a la seva dona, i a la Maria de la Bodega, i a la Mateu, a la teva home, i a la Simó i a la Maria, a la Màlia, a la Marca del Brollador, i a la Carles, i a la Paloni i a la Bernat del Brollador, i en la Madalena de Sant Guineu, i en la Catalina, i en la Maria Fredeta, i en la Catalina Fredeta també, i a totes que criden a Ràdio Murta, a tots, i en la Francisca de Sant Joana, i en Antoni de Teomo, i en la Maria Antònia de la Carnisseria, i a sa mare, i a tots, que criden a Ràdio Murta. A tots. I en el Bel del Vinyet, de les patxes a l'espar. I a tots. En el meu fill Tomeu, i la seva dona, en el seu fill, i en la Patricia, i la Nina, i en els nens. A tots. I en la Maria Magdalena, i en els nens, i en el Mateu. A tots. I a la mare de Mateu, la sogra de Maria Magdalena, i en Àngel, a tots dos, i a la meva cunyada Carmen, i en Premi Dio, i en Abel, i en Biel, en Martí, i en Margalida, i en Maria Antònia, i en Jordi, ja que no van fora venir, que no van fer cas de venir a la mort del meu home. Tal guardada, si ho escolten, ho sabran. que m'ha sigut molt de greu que no vinguessin. Perquè jo quan va morir sa mare i son pare i vaig anar de tots dos. És que... Ja, i és fiel del meu home, de Joan Juan Amari, també. I a tots, a tots, a tots, a tots els que existen a Ràdio Música. I a tots, i a Maria de Mundina, també. I a tots, i a Nancy, a Neus, la dona que ve a Ronda Major, també. I a son pare i a sa mare de Neus. I a tots.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria de Noguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Mananeu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
3: Atención menores de 21 años, Aqualán los sábados y domingos de mayo y junio por solo 20 euros. Te renta. Promoción válida comprando en la taquilla del parque o en nuestra web aqualán.es. Recuerda, los sábados y domingos de mayo y junio a mitad de precio. Tu entrada a Aqualán por solo 20 euros si has nacido durante o después de 2005. Literal.
4: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.

Hola, oients de Ràdio Murta. Vos vull felicitar a tots per aquest 25 aniversari. Molt content de que poseu aquesta musiqueta que poseu cada dia, alegrau la vida a molta gent i, sobretot, vos vull enviar una abraçada molt forta a tothom. Que sigui jo 25 anys més. Molt d'anys i una abraçada forta a tots.

0: Hola a tots, com va això? Som en Cris Juanico, des de Ciutadella de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients, des de Ràdio Murta. Vinga,
1: subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. Vámonos, vámonos.

Coneguem les nostres dites i refrains. Banyut i pagues veure. A més de fer la feina, una persona encara l'ha de pagar.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: ¿Has dejado de sonreír como antes? ¿Evitas masticar ciertos alimentos o salir en las fotos? Con más de 15 años de experiencia en rehabilitaciones, Full Arch, el doctor Estanislao Planas ayuda a recuperar dientes fijos, incluso en pacientes con poco hueso y casos complejos. Pide tu valoración sin compromiso. Clínica Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
2: Viniquenella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Viniquenella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Som Antònia d'Esport del Cudi.
1: Soy Alicia de Palma.
2: Som en Déu de Soyo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Biel Tous.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients
1: de Manu Blanco
0: de Ràdio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

Aquests són els nostres consells. Tornar a encalentir l'arròs. Podreu recuperar l'arròs del dia abans sense que quedi ressec i sense haver d'afegir oli. Tan sols l'heu de posar dins un colador i el col·loqueu durant uns minuts damunt una casserola amb aigua bollint.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Atenció, Mallorca, arriba una de les cites més dolces de l'any, la Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa, viu la demostració de xapar albercocs i balla en la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis. Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: Els estius, ses berenades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tot una vida compartim moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
5: Hola, soc Maria del Mar Bonet. Voldria felicitar els 25 anys de Ràdio Murta. Una abraçada per tots i per molts anys.

0: Este 3, 4 y 5 de julio prepárate para reír sin parar. Llega al Trui Teatre el nuevo espectáculo de los morancos, Bota Antonia. Humor, música y toda la chispa de César y Jorge Carabal en un show lleno de sorpresas. Los morancos, del 3 al 5 de julio. Entradas a la venta en truiteatre.es.
1: Som Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
4: Aigua potable, Martí Serra.
5: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
6: Servim per tot Mallorca.
5: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
7: Telèfono 971 44 31 44. 971-44-31-44.
8: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseria Esborràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseria Esborràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseria Esborràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.

0: Fent camí, ses coses d'Esgüell, a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Així és, en Vall de Bot, en Valeros Mallorquins, que m'agrada. Lo nostre, poble, ses coses d'Esgüell, en Grup Güell, fent camí, aquí a Ràdio Murta, a la 88.4, a zona nord de Mallorca, 104.2, a Menorca, a la 90.8. També mos podeu escoltar per la televisió, per la TDT, i via online, per internet, streaming, en l'aplicació de Grup 4 també, a www.grup4.com, aquí vos xerra Manu Blanco. Aquesta hora baixa de divendres, tenc una amic a l'altre costat de sa fil telefònic, a qui jo li tenc molta estima, perquè és que és un tio entranyable. Voluntari del Grup Güell, que ara mos contarà un poc des de quan i quatre cosetes, el nostre estimat Adrián Cozar, Nadri. Adri, què tal? Bones tardes.
2: Molt bones, com esteu?
1: Pues ja ho has escoltat, el que he dit de tu. Fixa't, he dit fins i tot coses bones, que estic molt content de tenir-te aquí a l'altre costat del fil telefònic. Tu com estàs, estimat?
2: Tot un honor, tot bé.
1: Amem, conta-mos, Adri, perquè tu ets tots els voluntaris des que presumeix sempre expressi el teu amic Xisco Bausà, els hi té una estima total i un agraïment infinit. Però tu sempre hi ets, sempre que t'han de menester, sigui per estar a les taules d'inscripcions, sigui per lo que sigui, sempre hi ets, Adri, no tens un no a sa boca mai, eh?
2: Jo sempre que pugui, i sempre allà.
1: Molt bé. Adri, conta-mos, quin temps fa que és voluntari del Grup Güell?
2: Pues mira, fa dos tres anyets.
1: I com va ser la cosa? Com va sortir que vas dir, ostres, pues jo m'apunt?
2: Pues mira, vaig sentir xerrar del tema i me vaig posar en contacte amb en Xisco i per fer-me voluntari.
1: Molt bé, i conta-mos, l'experiència que tens amb aquest parell d'anys, quina és?
2: La veritat és molt bona, no me puc queixar, la veritat que me van rebre molt bé i així continuar.
1: El que me consta, Adri, és el que tu dius, que t'han rebut molt bé i és una pinya, això, Adri, entre els voluntaris, la directiva, nosaltres els col·laboradors. Hi ha molt bon rotllo en aquests darrers anys, eh?
2: La veritat és que sí, molt bon rotllo.
1: Molt bé.
2: Quasi com una família.
1: És una família, la del Grup Güell. Conta-mos, anem a xerrar directament ara de lo que és la niña bonita, la marxa des Güell Lluís Capeu, perquè no mos donem compte, i ja hi som. Sí, tu que ja controles aquest tema, xerra-mos del tema de les inscripcions. Tira, tira, com fer-ho, quan... Uh-huh. Conta-mos un poc com funciona el tema.
2: Sí, bueno, mira, la pàgina web ja està oberta des de fa un parell dies, per la pàgina grupway.es, allà te pots inscriure, i, bueno, llavors a la plaça d'Espanya, des del dia 9 de juliol fins al dia 31, que ens podrem escriure allà presencialment, a les taules, que són des de les 5 de la rebaixa fins a les 8, de dilluns a divendres.
1: Sí.
2: I llavors, el dia de la marxa, el que sí que ha de quedar clar és que des de les 6 fins a les 10 de vespre inscripcions, i a partir de les 10 a les 11 només se farà entrega de material.
1: És a dir, Adri, a partir de dia 9 de juliol, qualsevol hora baixa, perquè tu saps que els nostres oients de Ràdio Murta, el tema d'inscripcions per internet, molt bé, però això de venir fins a la plaça Espanya i apuntar-se i tal, i fer un pot de bauxa amb els voluntaris, amb en Xisco Bausà i tal, grada, perquè dona bon rotllo. A partir de dia 9 de juliol, tots els hora baixes, de dilluns a divendres, però el mateix dia, el dia de la marxa, para los rezagados, entenc jo, se poden inscriure.
2: Sí, encara queda pues, que quedi de les 6 de la baixa fins a les 10 del vespre.
1: Que ja ho juntarem en, com tu bé saps, el que és la nostra gran revela de la marxa del Güell Lluís Capeu, aquesta festassa que fèiem antes de donar-se el xust, de donar-se sortida, no és així?
2: Exactament.
1: Molt bé, molt bé.
2: Exactament.
1: Molt bé.
2: Però l'únic que cal és que a partir de les 10 ja només s'entregaran els materials.
1: I què és el material? Què és el que hi ha de material?
2: Pues la bossa amb una botella, el dorsal i la camiseta.
1: I la camiseta, correcte.
2: Sí.
1: I les inscripcions és una cosa fàcil, no? Les dades personals i poc més, no?
2: Sí, nom complet, un telèfon, un correu electrònic, una direcció postal i poc més.
1: Molt bé, molt bé. Jo m'imagino que tu, Adri, que has vist aquests darrers anys i que t'has fet bons amics entre voluntaris i gent relacionada amb el grup Güell o marxaires i demés, jo m'imagino que tu convides a la gent que participi en la mesura de les seves possibilitats, no?
2: Totalment. S'ha de fer.
1: S'ha de fer.
2: Tot el que vulgui, que pugui, ho ha de fer.
1: A part que, com tu, com en Xisco Boussà i com els voluntaris, se desprèn sempre quan ja falta poc, perquè és que no mos donen compte i passes temps volant,
2: sí.
1: Se desprèn il·lusió i ganes, eh?
2: Moltes.
1: Sí, eh? Sí. Molt bé. I d'Adri Cozar, voluntari del grup Güell, amic nostre, que entrant aquí en directe a Ràdio Murta, que jo sé cert que te fa molta il·lusió, com em fa il·lusió jo, i a part que hi haurà bones sorpreses. Això me diuen que el que és ser rebel·la hi haurà festassa. Això és el que me conten. Què te pareix?
2: Molt bé, això hem de disfrutar.
1: Molt bé. Idò, Adri Cozar, dels voluntaris del grup Güell, de l'associació ciutadana del grup Güell, gràcies per estar amb nosaltres en directe a Ràdio Murta. Jo imagino que, per acabar, tu fas una darrera crida, una convidada a que s'apuntin, que s'inscriguin. A part, com tu bé saps, Adri, que no ho hem dit, la marxa del Güell i el Capeu és el símbol, però sí. Hi ha esdeveniments, s'estan fent activitats i accions quasi tots anys ja.
2: Efectivament. Durant tots anys se van fent coses d'es.
1: Molt bé. I d'Adri, convides els nostres amics oients de Ràdio Murta que venguin?
2: Pues sí, tots els que vulguin estan convidats.
1: Molt bé, estimat. Adri Cozar, dels voluntaris del grup Güell, gràcies per estar amb nosaltres en directe.
2: A vosaltres.
1: Adéu, bon cap de setmana.
2: Igualment.
1: I de ja ho sabeu, mos ho ha contat Adri Cozar dels voluntaris del grup Güell, aquí a Fent Camí a les coses del Güell, a partir de 9 de juliol, ja sabeu que és hora baixes, de dilluns a divendres, de 5 a 8, allà hi ha l'estand del grup Güell a la plaça d'Espanya, que ja ho podeu fer directament per internet a través de la web. Inclús el mateix dia, jo això de deixar-ho pel darrer dia, no som molt partidari. Però bé, per rezagados, pues ja ho sabeu que sí que podreu fer-ho. Però hem d'estar preparats per la festassa que enguany preparam dia 1 d'agost, just antes de la sortida, en aquesta gran marxa del Güell a Llucapeu. Fins aquí les coses del Güell fent camí amb el grup Güell i un servidor, el teu amic Manu Blanco. Te desig molt bon cap de setmana. I això és Ràdio Murta, així que, si t'agrada, digueu en els teus amics.
0: Fent camí, ses coses del Güell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
3: Una passa darrere l'altra, silenci avant.
4: Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción, vuelve la noche, vuelve el camino. Llega la marcha 52 del Güell a Llucapeu, 48 kilómetros. Que no se explican, se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Lluc, con salida desde la Plaza des Bestiar a las 5 y media de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza des Güell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo, hidrátate, respeta el entorno y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. La marcha de Sguei a Yucapeu no es solo caminar, es tradición, es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Grup Güell, Fencamí.

0: ¡Atención! Ven a Western Park y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en westernpark.com y utiliza el código promocional WESTBALEARS26. Recuerda, WESTBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento. Així és, i és que ara cada dimecres tenim Fent Camí amb el grup Güell, tant els dimecres a partir de les 5 de l'hora baixa com els divendres a les 5 i mitja, el que és els mesos de juny i juliol. Juny i juliol, Fent Camí, els divendres a les 5 i mitja amb el grup Güell, amb les coses del Güell, i els dimecres també a partir de les 5 de l'hora baixa ho podeu escoltar just antes de que jo, el vostre amic Manu Blanco, entri en directe. I escoltàvem també aquesta promo del Western Park, que és una autèntica passada. Jo tinc ganes de que arribi dia 26 de juny per anar a la presentació de les noves atraccions d'Aqualand. Dia 26 de juny serem, Canal 4 i jo mateix, a Aqualand. Així començam el programa d'avui. Molt bones tardes. Anem amb la primera cridada. Hola.
1: Hola.
0: ¿Amb qui xerram?
1: Con Mari de Palma.
0: ¿Qué tenemos que escuchar, Mari?
1: A Madonna con la canción Everybody.
0: ¿Y a quién se la dedicamos?
1: Se la dedico a ti, que es el capitán del grupo, a todos los oyentes de Radio Murta en general, a los del centro de día de Mes Vida, a Carlos, a Juanjo, a los de servicio de ayuda a domicilio, a los de Conecta Balear, a los del Gobierno Balear, a los de Aldaba, a los que más le guste, a los de la ONCE y a todo el que le guste, y que la disfrutemos juntos.
0: Gracias, buenas tardes, hasta luego.
1: Hasta luego.
0: I de ja ho sabeu, els divendres a les 5 i mitja, Fent Camí amb el grup Güell, però els dimecres a partir de les 5 de l'hora baixa, un altre programa també des grup Güell Fent Camí aquí a Ràdio Murta.
2: Fent Camí, ses coses des Güell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
0: Cada divendres a les 5 i mitja de l'hora baixa aquí a Ràdio Murta.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.
0: Avui me demanaven encara hi ha puesto, encara som atents, i li dic sí, encara hi és, però no te torbis, no te torbis. Ves avui mateix a qualsevol oficina d'Alcón Viajes. També hi ha tiquets a la venda. Aquest cap de setmana els pots comprar a Vini Comprat directament. I també podeu comprar els tiquets a les Torres d'Ariany i a l'Hipòdrom Son Pardo, en el Barça Curva. Així que ja ho sabeu, encara sou atents. Ara és el moment. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
0: Amb qui xerram?
3: Anna Maria de Petra.
0: Qui hem d'escoltar, Maria?
3: Una cançó de Conxa Piqué.
0: Sí, quina?
3: Maria de Volmer Cedes.
0: Molt bé. I a qui la dediquem?
3: A tots els meus fills, a tots els meus nets. En Francisca de Menorca, en Nati de Sant Oliva i en Coloma. I en Miquel d'Esportitxol i en Tomà Navarro, i jo tinc un especial, i en Lluís Rinca.
0: Molt bé.
3: I a Fiana de Petra, i a tots els que criden a Ràdio Murta, de Petra i fora de Petra, de tots.
0: D'acord, gràcies per telefonar.
3: I jo sempre me deia que no havia oblidat mai d'això.
0: No, ben fet, ben fet. De bien nacido ser agradecido.
3: Sí, me donava molt de coratge sempre, això.
0: Molt bé. I de gràcies per cridar. Bones tardes. En Joan Fullana del Gaire durà un munt de coques bambes a la trobada de Ràdio Murta. Els que vagin vestits o vestides de blanc tindran regals segur. Hi haurà regals per tothom, per tothom. Però els que vagin vestits o vestides de blanc segur no, seguríssim. Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tasteu també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Esporles, esbrollador. En cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pa amb olis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en la nostra fantàstica terrassa.
1: I doncs sí, anem amb una altra
2: cridada. Bones tardes, hola.
3: Tardes.
2: Amb qui xerrem?
3: Teresa de Rafalnau.
2: Qui hem d'escoltar, Teresa?
3: Millón de amigos.
2: D'en Roberto Carlos. I a qui sí. Dediquem?
3: Bueno, pues avui l'he dit especialment i especialment a per tu.
2: Ah, gràcies.
3: Perquè jo crec que ja passen del millor de mig que tens.
2: Moltes gràcies.
0: Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: Tres Globes. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua, Tres Globes.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646 633 259. 646 633 259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
3: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.

Acabes d'escoltar la nova promo, la nova publicitat de Martí Serra, feta per Leo Rubio. Quina passada! Enhorabona, Leo, enhorabona, Martí. És la nova publi de Martí Serra, que com bé saps, com a Transports Maraneu, també participen a la gran gala de... No, la gala no, a la trobada de Ràdio Murta, que ja és dissabte de la setmana que ve, dia 20, dia 20 de juny, a Vinicomprat. I que vos esperam a tots? A tots els que pugueu, clar que sí, perquè hi cap molta gent, però encara en queden, encara un grapat d'entrades, eh? Així que no t'atorbis. Vos puc assegurar que ho passareu molt bé i que tothom tindrà ventall. Un ventall gentilesa d'en Antonio Pérez. Escoltam en el Reo Rubio, ara cantant a Reciclajes Pérez.

0: Joana, has dit que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
2: Un saludo a todos los oyentes de Radio Murta. Soy Javier de Pecos. Que ojalá muy pronto esté por allí y nos podamos ver. Adiós.

Amancio Prada, 20 años, per la meva amiga Malena Colls, morenassa. Un besito, que va per tu, tot aquest, lo que hem escoltat. Ara escoltarem alguna cançó de Milli Vanilli, sí, sí. Perquè va néixer, tal dia com avui, en Rob Pilatus, qui va ser modelo, bailarín i cantante, germano estadounidense que formó parte del grupo Milli Vanilli junto a Fab Morvan, y falleció por una sobredosis a los 32 años en el 3 de abril de 1998 en Düsseldorf, Alemania. I jo vaig conèixer l'autèntic Milli Vanilli. Sí, sí, vaig fer feina amb ell. Bé, unes actuacions que varen fer a lo que era el Fogueró. Sí, sí, sí. I se veu original, perquè segur que això va ser un fake, que se diu ara. No eren ells els que cantaven. Jo vaig conèixer l'original i era un bon músic i un bon cantant. Sí, sí, sí. Més cosetes que escoltarem a continuació, perquè tenim un especial fantàstic, internacional i nacional. Sí, Maria Ortiz, que va fer 82 anys. Jo havia dit que Nancy Sinatra havia fet 96. No, 96 no, 86. 86 em va fer ahir Nancy Sinatra, la filla d'en Frank. El meu amic Miguel Ángel Rodríguez Jiménez, el Sevilla, de los Mojinos Escocíos, avui en fa 56. Seria qüestió de fer una rialla, perquè mos fa falta de vegades, no és així? Després, tal dia com avui, des 2004, Beverly Hills, Estats Units, va morir en Ray Charles. Sí, sí, grande, grande. Fixeu-vos quantes cosetes que tenim. També, el pelirrojo, el cantant de Simply Red, fet els anys, eh? Que m'agradava, que m'agradava. M'encantava, m'encantava aquell grup de Simply Red allà en els finals dels 80, principis de 90, la veritat. Jo tenia cassets de Simply Red. Més cosetes que tenim, perquè ara vos contaré l'especial total que ve a continuació, que me demanaven de Deep Purple. No, Deep Purple no m'ho toca. No, no, no, no. Vos he dit que tenim Simply Red, algo de Milli Vanilli, Maria Ortiz, exacte. Michael James Hunkel, el cantant i el líder de Simply Red, que va néixer en el 60. Així que em fa 66. No han acabat, eh? No han acabat. Mem, aquí tenim... Home, sector Johnny Depp, em fa 63, 65 en Michael J. Fox. Fixa't quantes coses. Bona, bona, bona, bona, bona. Na Sònia Braga! 66, t'he dit jo que... Sí, sí, m'estan passant aquí la informació. Però ve un concert fantàstic. Ve un concert fantàstic a Mallorca. És del grup de la meva ninesa i joventut. Sí, sí, Hombres G, que ara vos explicaré. Però tal dia... Com avui, del 22, però no 2022, de 1922, en Grand Rapids, Minnesota, Estados Unidos, nació Frances Ethel Gamm, más conocida como Judy Garland. Fue actriz y cantante estadounidense. Los premios que recibió a lo largo de su trayectoria, entre ellos se hallan el premio Oscar, el Globo de Oro, el Cecil B. DeMille, el Grammy y el Tony. Es la madre de Liza Minnelli. Falleció el 22 de junio del 69 en Chelsea, Londres, Reino Unido, na Judy Garland. Mare meva, quina passada. Em faria, ja em diràs, 104. Sí, sí, sí. I l'especial Hombres G, que ve a continuació, és perquè dia 10 de juny del 65, és a dir, en fa 61, a Madrid, va néixer en Dani Mezquita Hardy. ¿Quién es el teclista, músico, teclados, guitarra de Hombres G? Que vienen a Mallorca, banda española de pop rock, rock and roll y surf, formada en 1980 y todavía en activo. Su éxito abarcó España e Hispanoamérica, especialmente en Colombia, Ecuador, México, Perú y Argentina. Així que, a continuació, especial de tots aquests artistes que t'he dit, especialment d'en Dani Mezquita d'Hombres G... Però, bueno, m'he quedat així quan he vist lo de Judy Garland, eh? Sí, sí, sí.
que em faria 104. Mare meva, quina passada. Molt bé, i amb aquest especial vos deixem molt bona música aquí, a la 88.4, 104.2, Zona Nord, 90.8 Menorca, i mos podeu escoltar també per la televisió, per TDT, i també a www.grup4.com, Somewhere Over the Rainbow, que guapa, en algun lugar, allí, al final de l'arcoiris, Judy Garland.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella, relats, sabor i ambient a cada plat.

Estil local, darreres tendències i canvi d'imatge, perquè la moda té una essència pròpia. Ja ho saps, cada dimecres a les 9 a Canal 4 Televisió, Fashion Fair.

de les cites més dolces de l'any. La Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa. Viu la demostració de xapar albercocs i balla amb la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis.

Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza la mostra.

o que a lo millor hi ha un lloc on el fot xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage,
0: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Con Viajes, Hipódromo Son Pardo, Restaurants Les Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
4: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
3: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Hola a tots, com va això? Som en Crit Junico, des de Cidrés, de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que siguin moltíssims més i, com no, escoltant qualcuna de les meves cançons. Salut!

Recuerdas de aquel par de camelos? Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic considerat el rei del mòbil.

Aquests són els nostres consells. Cintes de vídeo. Quan se romp la pestanya de seguretat, ja no podeu tornar a gravar la cinta. Podeu solucionar aquest problema si cobriu el forat amb un tros de celo. A més, això no fa mal en el vídeo.

coneguem les nostres dites i refranys. Allà on no n'hi ha, que no hi cerquin. Al·ludeix a la manca de béns o d'entendiment.